0: Primera región mediterránea en alcanzar el vertido cero. Firme, residuo cero, 100% Baleares.
1: 2 y 10, cerramos portada.
2: El dato. Andreu Manresa.
3: Bon dia i salut. Antoni Garavini, ara tot just mort als 86 anys, antifranquista i molt conegut sempre, el 1975 va ser detingut per la policia a la Rambla de Palma. El veien un roig perillós. Garavini anava amb el seu company de bandera roja, Jordi Soletura, a qui la policia franquista no va reconèixer. Soletura, català, catedràtic i arribà a Ministre de Cultura. A Garavini la policia el va ingressar a l'Hospital General quan va dir que tenia una afecció cardíaca. A l'habitació de l'Assany va posar un cartell que advertia que no li demanessin per res de la política. Antino Lomà, sòcia política aleshores i amic d'en Garavini, oltre mort, talent i sentit, va moure una campanya de recollida de firmes de solidaritat i protesta amb el pres. Firmaven i donaven 25 pessetes, 15 cèntims d'euro d'ara.